Diluïna carib d'urs de gravitàcia per si siguran de Penelopa nece pastina charm qui copa. Napo consistablado pravila igre pa te krenulo na